0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, penúltim dia del mes de setembre, dimarts 29, i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 27 graus de màxima, 18 de mínima, en vent del sud a 15 km hora i l'índex ultravioleta en nivell 5. Continua la inestabilitat i, per tant, la probabilitat de ruixats ocasionals fins a la vesprada. Soleat amb núvols per a demà, en un lleuger ascens de la màxima i vent del nord-oest. Per tant, poc a poc n'hi ha que anar dient-li adéu a l'estiu, un estiu que de manera oficial ja se n'ha anat, però en quant a les temperatures encara està ahí lluitant per quedar-se i acompanyar-nos alguns dies més. En independència d'això, ja han conegut les xifres del que ha significat este estiu, tant en la Vall. L'altre dia el regidor de Turisme, Javier Ferrer, es donava xifres dels 9 primers mesos de l'any, també xifres de la posada en funcionament del Parc Aquàtic de Sant Josep, estos dies que a mode de prova s'havia presentat a la gent, i també en Moncofa, de cara a l'any que ve, que el seu alcalde, Vences a los Valls, es dia així en la SER, que volen anar fins i tot a per una bandera blava més de totes les que mantenen al llarg d'estos anys, però encara volen donar un passet més enllà en un turisme que l'alcalde qualifica de turisme familiar i que estan còmodes en aquest model.
2: Nosaltres estem, i és el que perseguim, en un turisme familiar molt, molt, molt ben establert, i és el que volem seguir. Amb aquest tipus de turisme familiar en el qual, pues, la gent ve, gent en xiquets, menudets, gent, matrimonis joves, matrimonis amb una miqueta més majors, en xiquets de mitjana edat, inclús jubilats, i tots se ho passen bé, i nosaltres estem a gust en aquest model. O sigui, no estem buscant canviar un tipus de model. També, pues, tenim molt d'espai per a desenvolupar. Tot el món sap tot el que se va fer en el temps del immobiliari. Però crec que podem, pues, absorbir aquest creixement sense ser traumàtic. Les platges de Moncofa n'hi ha gent, però tot el món ho diu, que no estan massificades, que la gent ve i estan tranquils. Hi ha tranquil·litat, però també hi ha activitats. O sigui, nosaltres en aquest model és el que volem seguir desenvolupant, i crec que, pues, anem en la línia correcta, i tota pedra fa per ell.
0: Pues de moment, Moncofa ha iniciat els tràmits per a rehabilitar l'emblemàtica Casa Portalès i convertir-la en un punt de platja adaptada. El consistori salva l'immoble del derrocament després d'obtindre la concessió de costes per un període de 15 anys prorrogables per uns altres 15. El projecte de recuperació a càrrec de l'estudi especialitzat Fabricante d'Esferes respectarà el valor històric de l'edificació i comptarà amb seguiment arqueològic. I al marge d'estos temes de turisme, l'actualitat d'esta setmana i en clau política porta a parlar també, per exemple, d'Esquerra Unida, que al llarg del dia d'avui anunciarà que Marc Seguer, salvo sorpresa molt gran, és el candidat a les municipals del 2027 en l'Ajuntament de la Vall, al ser la única candidatura que s'havia presentat en temps i forma fins al límit establert de final de la setmana passada. I al marge d'això, comentem també que la Vall participa en dos projectes europeus per millorar la gestió municipal i la mobilitat als polígons de la ciutat. Són una sèrie de bones pràctiques amb les ciutats de Làtia, Finlàndia, Mons, a Bèlgica, i Guarda, a Portugal, i compten amb un pressupost conjunt de prop de 90.000 euros. Jorge García, regidor de Fons Europeus.
3: 90.000 euros entre les dues iniciatives en les que hem sigut guardonats, en les que tenim dues línies de treball, com pugui ser el PACE i el CAMI. L'Ajuntament de la Vall d'Uixó està en un projecte europeu d'intercanvi de bones pràctiques amb països com Finlàndia, amb la ciutat de Lati, o països com Bèlgica, a la ciutat de Mons, on els treballaran línies per a que els tècnics, per a que l'administració puga treballar de manera més eficient la creació dels nostres pressupostos, d'una administració més eficient, i també per veure bones pràctiques de pressupostos participatius a ciutats al llarg de tota Europa. En canvi, el programa CAMI, que es treballa en Portugal, amb la ciutat de Guarda, estudiarà la mobilitat sostenible dins d'aquestes ciutats, però ficant la focalització del projecte en la connexió amb els polígons industrials. Aquesta ciutat de Portugal té una orografia i té una estructura molt pareguda a la nostra ciutat i també és una de les ciutats motores a nivell industrial, com també és la Vall d'Uixó, en el que a més hem pogut sumar a les entitats de gestió i de modernització, a les associacions d'empresaris que tenim ací a la Vall, que ens ajuden a millorar els polígons any rere any, que també formaran part d'aquesta delegació per a poder fer aquest intercanvi en les ciutats de Finlàndia, de Bèlgica o de Guarda a Portugal.
0: Jorge García destacava que els fons europeus no només serveixen per a fer grans inversions, sinó també per a millorar el dia a dia de la ciutadania i fer que les administracions siguin més eficients.
3: En aquest sentit, volem refrendar que els fons europeus no només van destinats a fer inversions, com s'ha fet al Poblat Iber de Sant Josep, a la Fàbrica de la Llum, a la plaça del centre del Camí de l'Aigua fins a la plaça dels Desemparats, al carrer Pelayo, o com es va fer al mercat municipal i també al centre de transformació digital, sinó que moltes voltes aquests fons europeus també serveixen per a millorar la vida quotidiana de la gent, com el projecte Dismantel amb la policia local i amb les persones més vulnerables, o com en aquest cas poder millorar la nostra administració local veient com es treballa al llarg d'altres països de la Unió Europea. La Vall d'Uixó, òbviament, mira a Europa per a poder continuar millorant, per a poder avançar en conjunt i per a fer-ho més ràpidament, si cap. Però també és cert que Europa també mira a la Vall per la nostra gestió dels fons europeus, per haver sigut capaços d'atraure tantíssima inversió i tants recursos per part de la Unió Europea al llarg d'aquestes legislatures, i volem continuar treballant per aquest.
4: En Caixa Labay estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa Labay, siempre al teu costat.
5: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Pues és precisament Caixa Labay la següent notícia, perquè la entitat ha comunicat el canvi en la direcció general de la entitat. El Consell Rector ha nomenat director general a José Luis Parada, fas un nomenament que es produeix després de la jubilació d'Arturo Jiménez Fernández, qui, com saben, ha ocupat el càrrec en els darrers anys. José Luis ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional en Caixa Labay i des de l'entitat estan convençuts que el seu coneixement i compromís amb el model cooperatiu seran essencials per afrontar les oportunitats i tots els desafiaments que hi ha per davant. I parlem ara després de la UDE, que està en un moment dolç, d'enhorabona, la UDE que lidera el grup 6è de la tercera divisió i ja espera amb ànsia que arribi el diumenge a les 5 de la vesprada i que passi el següent, en este cas un vell conegut, l'Atzeneta, Rupert Izquierdo.
6: La vareta la tens cap amunt, la fletxa va cap amunt i hi ha d'anar sumant, perquè després sabem els dos últims anys, o els dos anys que estem en la categoria nacional del mes de, el mes de gener, el que costa, i hi ha d'anar sumant per tindre tranquil·litat, que és l'objectiu primordial, la tranquil·litat. I ara, pues, una setmana, pues, imagina't, una setmana com a líders,
0: sí,
6: i en ganes de ja de que siga el diumenge a les 5, que l'àrbitre dona el xulet inicial del partit i, pues, i a la Xaneta, si a casa, pues, intentar guanyar. I la Xaneta és un bon equip, té molts bons jugadors,
0: sí,
6: i ja t'he dit jo que no va ser gens fàcil guanyar-li. Sí. És un equip que té un potencial econòmic que nosaltres no tenim. La Xaneta té un sponsor que és una empresa d'una solvència reconeguda en tot el món.
0: Farmàcies de Guàrdia, Núria Maricarmen Navarro, Puríssima 89, en la Vall d'Elena, Miralles, plaça del Centre 2.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, penúltim dia del mes de setembre, dimarts 29, i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 26 graus de màxima, 18 de mínima, en vent del sud a 15 km hora i l'índex ultravioleta en nivell 5. Continua la inestabilitat i, per tant, la probabilitat de ruixats ocasionals fins a la vesprada. Soleat amb núvols per a demà, en un lleuger ascens de la màxima i vent del nord-oest. Per tant, poc a poc n'hi ha que anar dient-li adéu a l'estiu, un estiu que de manera oficial ja se n'ha anat, però en quant a les temperatures encara està ahí lluitant per quedar-se i acompanyar-nos alguns dies més. En independència d'això, ja han conegut les xifres del que ha significat este estiu, tant en la vall. L'altre dia el regidor de Turisme, Javier Ferrer, donava xifres dels 9 primers mesos de l'any, també xifres de la posada en funcionament del Parc Aquàtic de Sant Josep, estos dies que a mode de prova s'havia presentat a la gent, i també en Moncofa, de cara a l'any que ve, que el seu alcalde, Vences a los Valls, es dia així en la SER, que volen anar fins i tot a per una bandera blava més de totes les que mantenen al llarg d'estos anys. Però encara volen donar un passet més enllà en un turisme que l'alcalde qualifica de turisme familiar i que estan còmodes en aquest model.
2: Nosaltres estem, i és el que perseguim, en un turisme familiar molt, molt, molt ben establert, i és el que volem seguir. Amb aquest tipus de turisme familiar en el qual, pues, la gent ve, gent en xiquets, menudets, gent, matrimonis joves, matrimonis amb una miqueta més majors, en xiquets de mitjana edat, inclús jubilats, i tots se ho passen bé, i nosaltres estem a gust en aquest model. O sigui, no estem buscant canviar un tipus de model. Passat també, pues, tenim molt d'espai per a desenvolupar. Tot el món sap tot el que se va fer en el temps del immobiliari. Però crec que podem, pues, absorbir aquest creixement sense ser traumàtic. Les platges de Moncofa n'hi ha gent, però tot el món ho diu, que no estan massificades, que la gent ve i estan tranquils. Hi ha tranquil·litat, però també hi ha activitats. O sigui, nosaltres en aquest model és el que volem seguir desenvolupant, i crec que, pues, anem en la línia correcta, i tota pedra fa per aquí.
0: Pues de moment, Moncofa ha iniciat els tràmits per a rehabilitar l'emblemàtica Casa Portalès i convertir-la en un punt de platja adaptada. El consistori salva l'immoble del derrocament després d'obtindre la concessió de costes per un període de 15 anys prorrogables per uns altres 15. El projecte de recuperació a càrrec de l'estudi especialitzat fabricante d'esferes respectarà el valor històric de l'edificació i comptarà amb seguiment arqueològic. I al marge d'estos temes de turisme, l'actualitat d'esta setmana i en clau política porta a parlar també, per exemple, d'Esquerra Unida, que al llarg del dia d'avui anunciarà que Marc Seguer, salvo sorpresa molt gran, és el candidat a les municipals del 2027 en l'Ajuntament de la Vall, al ser la única candidatura que s'havia presentat en temps i forma fins al límit establert de final de la setmana passada. I al marge d'això, comentem també que la Vall participa en dos projectes europeus per millorar la gestió municipal i la mobilitat als polígons de la ciutat. Són una sèrie de bones pràctiques amb les ciutats de Lahti a Finlàndia, Mons a Bèlgica i Guarda a Portugal, i compten amb un pressupost conjunt de prop de 90.000 euros. Jorge García, regidor de Fons Europeus.
3: 90.000 euros entre les dues iniciatives en les que hem sigut guardonats, en les que tenim dues línies de treball, com pugui ser el PACE i el CAMI. L'Ajuntament de la Vall d'Uixó està en un projecte europeu d'intercanvi de bones pràctiques amb països com Finlàndia, amb la ciutat de Lahti, o països com Bèlgica, a la ciutat de Mons, on els treballaran línies per a que els tècnics, per a que l'administració puga treballar de manera més eficient la creació dels nostres pressupostos, d'una administració més eficient, i també per veure bones pràctiques de pressupostos participatius a ciutats al llarg de tota Europa. En canvi, el programa CAMI, que es treballa en Portugal, amb la ciutat de Guarda, estudiarà la mobilitat sostenible dins d'aquestes ciutats, però ficant la focalització del projecte en la connexió amb els polígons industrials. Aquesta ciutat de Portugal té una orografia i té una estructura molt pareguda a la nostra ciutat i també és una de les ciutats motores a nivell industrial, com també és la Vall d'Uixó, en el que a més hem pogut sumar a les entitats de gestió i de modernització, a les associacions d'empresaris que tenim ací a la Vall, que ens ajuden a millorar els polígons any rere any, que també formaran part d'aquesta delegació per a poder fer aquest intercanvi en les ciutats de Finlàndia, de Bèlgica o de Guarda a Portugal.
0: Jorge García destacava que els fons europeus no només serveixen per a fer grans inversions, sinó també per a millorar el dia a dia de la ciutadania i fer que les administracions siguin més eficients.
3: En aquest sentit, volem refrendar que els fons europeus no només van destinats a fer inversions, com s'ha fet al Poblat Iber de Sant Josep, a la Fàbrica de la Llum, a la plaça del centre del Camí de l'Aigua fins a la plaça dels Desemparats, al carrer Pelayo, o com es va fer al mercat municipal i també al centre de transformació digital, sinó que moltes voltes aquests fons europeus també serveixen per a millorar la vida quotidiana de la gent, com el projecte Dismantle amb la policia local i amb les persones més vulnerables, o com en aquest cas poder millorar la nostra administració local veient com es treballa al llarg d'altres països de la Unió Europea. La Vall d'Uixó, òbviament, mira a Europa per a poder continuar millorant, per a poder avançar en conjunt i per a fer-ho més ràpidament, si cap. Però també és cert que Europa també mira a la Vall per la nostra gestió dels fons europeus, per haver sigut capaços d'atraure tantíssima inversió i tants recursos per part de la Unió Europea al llarg d'aquestes legislatures, i volem continuar treballant per aquest.
4: En Caixa Labay estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa Labay, siempre al teu costat.
5: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Pues és precisament Caixa Labay la següent notícia, perquè l'entitat ha comunicat el canvi en la direcció general de l'entitat. El Consell Rector ha nomenat director general a José Luis Parada Fas, un nomenament que es produeix després de la jubilació d'Arturo Jiménez Fernández, qui, com saben, ha ocupat el càrrec en els darrers anys. José Luis ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional en Caixa Labay i des de l'entitat estan convençuts que el seu coneixement i compromís amb el model cooperatiu seran essencials per afrontar les oportunitats i tots els desafiaments que hi han per davant. I parlem ara, després de la UDE, que està en un moment dolç, d'enhorabona, la UDE, que lidera el grup 6è de la tercera divisió i ja espera amb ànsia que arribi el diumenge a les 5 de la vesprada i que passi el següent, en este cas un vell conegut, l'Atzeneta, Rupert Izquierdo.
6: La vareta la tens cap amunt, la fletxa va cap amunt i hi ha d'anar sumant, perquè després sabem els dos últims anys, o els dos anys que estem en la categoria nacional del mes de, el mes de gener, lo que costa, i ha d'anar sumant per tindre tranquil·litat, que és l'objectiu primordial, la tranquil·litat. I ara, pues, una setmana, pues, imagina't, una setmana com a líders,
0: sí,
6: i en ganes de ja de que siga el diumenge a les 5, que l'àrbitre dona el xulet inicial del partit i, pues, a la Xaneta, si a casa, pues, intentar guanyar. I la Xaneta és un bon equip, té molts bons jugadors,
0: sí,
6: i ja t'he dit que no va ser gens fàcil guanyar-li. Sí. És un equip que té un potencial econòmic que nosaltres no tenim. La Xaneta té un sponsor que és una empresa d'una solvència reconeguda en tot el món.
0: Farmàcies de Guàrdia, Núria Mari Carmen Navarro, Puríssima 89, en la Vall d'Helena, Miralles, plaça del Centre 2.

0: darme preso.
1: Ha sido una conversación preciosa y su música lo es aún más. Si quieren volver a escucharla, la tienen ya colgada en cadenaser.com y en la aplicación de la SER para los móviles. Pepe, mañana más.
2: Mañana más, siempre hay más.
1: Siempre hay más, siempre sí. Hay más y mejor. Hasta mañana, descansen, adiós.
0: Tendré en el pecho un hueco, tendré, supongo, el derecho.
3: Hoy por hoy, con Aimar Pretos.
4: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
5: Hola, què tal? Com estan? Benvinguts i benvingudes. Avui dimarts 29 de setembre del 2026, avui per avui, Plana Baixa de Ràdio La Baiduixa. Edició de la tardor i tant de la tardor, tot i que, bueno, són uns dies en què igual apareix el sol, que de repente s'amaga, que vol ploure, que n'hi ha previsió, que n'hi ha alerta groga, que n'hi ha alerta taronja. Pues precisament ara que parlem d'alertes, avui mateixa, comunicat de l'Ajuntament de Nules, ajorna els actes de la festivitat de Sant Miquel, patró de la policia local, que tenia previst fer-se en el dia d'avui, per la climatologia. El comunicat enviat a primera hora diu que, vist que se mantenia el nivell d'alerta taronja per pluges i tempestes en la nostra zona, pues, degut a que volen ser prudents, s'han suspès els actes de la festivitat de Sant Miquel que li havia previst per avui en el municipi de Nules, i se diu que se planificarà en un altre dia, en passar les festes patronals d'octubre. També porta el dia d'avui, a les 12 hi ha hagut un minut de silenci convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, una condena per l'assassinat masclista de Merian en les mans de la seva parella en Benidorm fa uns dies, com s'ha pogut conèixer. També s'ha fet en els municipis, així en la Vall, en el Palau de Vivel, i també la convocatòria ha sigut en les portes de la Diputació Provincial de Castelló. I en clau política, el dia porta, pues, esta denúncia, o este cabreix, podem dir-ho així, del PSPB local de la Vall per el tema de les retallades també en qüestions d'indústria. Portaveu socialista Jorge García.
6: El immobilisme, la retallada contínua cap als empresaris, cap a la indústria i cap a la promoció econòmica al nostre territori està provocant una situació que mai haguem pogut imaginar. Com ja vam denunciar fa més d'un any, a més al ple municipal de l'Ajuntament, la reducció de més del 75% en les inversions que van destinades als polígons industrials, a les entitats de gestió i modernització, i en este cas es tradueix en la Vall d'Uixó en els polígons Belcaire i Mezquita, on hem passat d'una inversió anual propera al milió d'euros als 250.000 euros que ens han otorgat per l'any 2025 i 2026, algo que està provocant un retrocés tremendo en les polítiques d'activació empresarial, de major competitivitat i de la millora que les nostres indústries ens estan reclamant així al nostre territori. Però no només això, sinó que de les subvencions que ja se'ns havien otorgat, com per exemple a l'any 2026, en l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat s'havien reduït aquests imports, en el que van trobar una comunicació que ens va deixar bocabadats, perquè mai ens havien llevat una subvenció que ja estava concedida en les empreses d'obra ja contratades i la majoria de la subvenció ja executada, en la que se'ns rebia menor quantitat de diners, se'ns retallava els diners que ja teníem concedits, per lo que l'Ajuntament de la Vall i altres ajuntaments de tota la província de Castelló i de la Comunitat Valenciana van presentar al·legacions al Consell per una situació sobrevinguda en la que la mateixa Generalitat va crear un problema inexistent. Per això, després d'aquestes al·legacions, a les que encara no hem tingut resposta, sí que s'ha traslladat des del Consell que ara se tornaran a posar aquests diners que vam reclamar també al ple municipal, en el que encara és doble sense sentit, ja que estan donant solució a un problema que ells mateixos havien creat. a una situació de tensió amb les empreses, amb la nostra indústria i amb l'execució d'estos ajuntaments, en el que no tenia cap sentit no només retallar el 75% de lo que ja ens concedien, sinó també llevar-nos diners que ja teníem concedits. La Generalitat Valenciana i el nostre portaveu a l'Ajuntament del Partit Popular, Hermínio Serra, que també està treballant a la Conselleria, estan creant una sèrie de problemes que mai han existit amb els ajuntaments i, òbviament, apostant per retallar a la nostra indústria, a la nostra competitivitat empresarial, i no és un cas aïllat, ja que aquesta mateixa setmana també hem vist com grans inversions, com la de l'energia renovable, que venia per part de l'empresa Starcraft, així, al nostre territori, per a millorar la competitivitat també de les nostres empreses mitjançant l'energia fotovoltaica, energies renovables, tampoc eixiran cap al davant, i aquesta inversora ha retirat el seu projecte per l'immobilisme i per totes les traves burocràtiques que la Generalitat Valenciana els està posant. Estem patint una situació que no anem a deixar de denunciar, ja que en els últims anys s'ha aconseguit que vinguin empreses com la Gigafactoria de Sagunt, dinamitzar les EGMs i els nostres polígons industrials amb milions d'euros d'inversió, i que des d'aquesta legislatura, des de que governa el Partit Popular recolzat per Vox, només hem vist que retallada tras retallada per intentar anar en contra de la nostra indústria, de la nostra economia, i frenar així l'avanç en ocupació que hem tingut des de l'any 2015. Des del Partit Socialista anem a revertir tota aquesta situació. Quan tornem a governar la Conselleria, restablirem totes aquestes línies que s'estaven treballant de manera conjunta amb els empresaris i continuar avançant com ho vam fer al govern del Botànic.
5: En clau política, el que anem a tindre en els propers minuts és la presència de Marc Seguer, confirmat ja de manera oficial com a candidat d'Esquerra Unida a les eleccions municipals de maig del 2027 en la Vall d'Uixó. Ara de seguida el saludem. I al marge d'això, sàpiguen que la memòria del fred ha sigut el lema guanyador de la flor natural dels Jocs Florals Vila de Nules. El lliurament de premis tindrà lloc este divendres 2 d'octubre al Teatre Alcázar, que també se commemoren els 129 anys de la proclamació de la Mare de Déu de la Soledat com a patrona de la vila de Nules, i que Moncofa recupera els dissabtes de robòtica a l'Espai Jove, un curs que començarà el 7 d'octubre i prepara els participants per als tornejos de robòtica de la província de Castelló. I abans que parlàvem de lo de l'alerta taronja de Nules, etc., l'Ajuntament de Moncofa reclama al govern d'Espanya la canalització del torrent de Nules perquè, diu, després d'una dècada, el que era una obra d'urgència és ja una emergència. Arranquem!
4: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
7: En Caixa Labay estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa Labay, siempre al teu costat.
8: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En STB Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. STB Óptico, calle Benigafuy número 5, La Vall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
9: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica. Hoy por hoy, del Atardor.
5: I en clau política, avui, dimarts 29, el penúltim dia del mes d'octubre, ja podem confirmar que tenim dos candidats, a més, aixina, candidats, perquè els dos és en masculino, oficials en la Vall a les eleccions municipals per a les eleccions de maig del 2027. S'afegís ja al que ja coneixíem per part d'Esquerra Unida, Marc Seguer, l'actual regidor, també, en este cas, de Medi Ambient, d'Agricultura, etc. Perquè avui Esquerra Unida ho ha fet oficial ja, i de moment sabem que Marc Seguer encapçalarà, i ara dependirà d'ell, pues, que puguem conèixer algun dato més, alguna cosa, o almenys les intencions. Li agraïsc a Marc Seguers, que ja ha tingut avui a acompanyar-nos en este penúltim dia de mes. Marc, molt bon dia.
10: Molt bon dia, Vicent.
5: Què tal? Com va la cosa?
10: Pues la veritat és que molt i molt content de poder explicar així pues, tot el procés que hem tingut d'Esquerra Unida, no? I el que ve per davant, que és molt apassionant, a la vegada pues, que dur, no? Perquè al final la política des de fora se pot veure d'una cara que tot és alegria, i moltes vegades inclús les xarxes socials ens pues, obliguen a sempre aparèixer rient, la cara contenta, la felicitat, i al final pues, són persones com altres, no? Que pues, moments d'altibaixos, però en este cas pues, molt il·lusionat de lo que ens ve per davant, Vicent.
5: Pues, si m'ajudes, anem a ordenar una miqueta, no?, com ha sigut tot este procés, este, un poc este calendari, no?, que heu gastat. El que sí sabíem, perquè així ens havia contat prou temps enrere el coordinador o co-coordinador, no?, perquè teniu dos, a Charo i a David, no?, a Charo Castelló i a David Lluc. David, en este cas, és el que es va contar que fins el dia dijous 24 n'hi havia un poc de termini perquè se presentaren candidatures, que tenia una assemblea el divendres passat, el dia 25, i que ahir pues, era per veure un poc pues, això, quantes candidatures havien a algú, si no. Havia una única candidatura, la teua?
10: Pues sí, així n'ha sigut. Durant aquestes setmanes tenim termini per presentar candidatures, i el divendres hi havia una assemblea per veure aquestes candidatures que s'havien presentat, i en el cas que n'hi hagueren diverses fer ja un procés de primàries, però en el cas que no ha sigut, que és haver una sola, és la meua, pues se confirma com a candidat a l'alcaldia per a les eleccions del 2027, de maig del 27, que jo pues, encapçalaré ixa candidatura d'Esquerra Unida per al municipi de la Vall d'Uixó.
5: I un poc els temps que vos marqueu és de moment haver donat a conèixer, en aquest cas, que encapçala la candidatura, que és el teu cas, i m'imagino que a partir d'ara, segons bueno, el planning que teniu, l'estratègia, com siga, no?, la vostra forma d'actuar, anar coneixent les diferents persones que aniran omplint-la. Bueno, jo entenc que és molt pronte, però està clar que almenys la gent que t'acompanyarà davant d'avant, com diem en la Vall, això sí que pot més o menys està definit, no?
10: Sí, la veritat és que hi ha unes persones, perquè un quan fa, jo penso en procés d'estos, al final és una decisió personal, presentant-se a l'alcaldia, no?, o en qualsevol llista, però en este cas de número 1, pues, en la responsabilitat que pertoca, però sí que me vaig voler recolzar en certes persones per tindre com el seu aval, no?, de cara a les properes eleccions i a presentar-me, no?, i eixa voluntat també seua de si m'acompanyarien en este viatge, que és una legislatura, no?, una campanya electoral en este cas, no?, i tots els que tenen que haver al costat del candidat, i al final fer equip, que és el més important. Vull dir, un candidat sense un equip i unes bones idees, vull dir, no és res, per més bon candidat que sigues, l'equip és molt més important que el candidat, no?, i quin és també tens darrere, no? Al final el que va davant pues, és aquesta cara visible i aquest lideratge, no?, que d'aquestes línies que ha de marcar el projecte polític, però al final tots els que formen part pues, de la candidatura pues, també impregnen, no?, en les seues idees, la seva manera de ser, la direcció que tindrà el projecte polític d'Esquerra Unida en la legislatura que ve, no?
5: T'ha costat molt el prendre la decisió, vull dir, des de quan vas començar a pensar de dir vull tornar a ser el candidat d'Esquerra Unida, vull ser la persona que opte a l'alcaldia l'any que ve, en maig del 2026. Com ha sigut este procés personal teu?
10: Pues el procés comença molt més allà de lo que han sigut estes setmanes, no? Jo va ser ja, pues, farà quasi 10 mesos, per Nadal de l'any passat, on ja vaig començar a plantejar-me, sabent que el procés pues, s'encetaria en la primavera o en la tardor d'este any, pues, començar a plantejar-me la meva voluntat de seguir o no. I ha sigut una decisió, la veritat és que molt, molt consensuar en mi mateixa, en hores de reflexió, en posar una balança els pros i els contres que comentava abans, i de parlar amb molta gent, parlar en la família, en els éssers estimats, en els companys de partit, per suposat, en els amics, vull dir que que estan ahí i també que estan dins del món de la política, però també els que estan a fora, no? I que me veuen el dia a dia, ara menys que antes, però també comentar-ho en ells. Jo soc una persona que tendeix molt a escoltar els altres, a veure la seva opinió, encara que la decisió ha sigut absolutament personal, que això no ho pot prendre ningú per ho mateixa, però ha sigut molt reflexionada en molt altra gent que li he demanat la seva opinió de com han anat estos anys, de com m'has vist, de com pensen que seria el projecte polític d'Esquerra Unida de cara al futur. I al final, pues, arran d'eixes converses i d'una profunda reflexió personal en tot el que ha passat i en tot el que pot passar, pues he decidit donar el pas endavant de tornar-me a presentar com a candidat d'Esquerra Unida per al nostre municipi, com dic, amb molta il·lusió i posant en ixa balança tots els pros i els contres que al final té estar en la posició en la que estic.
5: No sé si voldràs o podràs contestar-me, però com a curiositat, a mi sí que m'agradaria saber, Marc, per exemple, en tot este procés, no? que al final, pues sí, hauràs parlat amb moltíssima gent, però com tu has dit, al final la decisió és teua, no? Al final sempre has de buscar aquest moment per estar tu en tu a soles i dir, i ara tinc que dir-ho sí o no. Recordes especialment, en una dècada me'n conformaria, una dels motius que diga, per este motiu sí, estic convençut i vull tornar a ser el candidat, i a l'inrevés, de pensar en una altra cosa, dir, uf, per això a lo millor no me valdria la pena que me presentara. Podríem saber-ho, així a mode de curiositat?
10: Pues mira, jo, començant per els que no, ha sigut molts moments que m'he perdut en la família, en els amics, en la parella, moments que has de renunciar perquè estàs en el càrrec que estàs, de complir en els compromisos que tens, no només formals en l'Ajuntament, de plenos, de comissions, sinó la immensa activitat d'actes culturals que tenim, no?, en el nostre poble, que te lleven molts caps de setmana d'estar en les persones que estimes. I en molts moments de perdre aquestes experiències són els que més te fan dubtar, no? Perquè jo penso que la vida va molt més allà de la política. És que m'ho dic, que va la política, pues és una de les nostres voluntats, una de les nostres no aficions, no? Però jo entenc la política com un servei públic, no? I el servei públic, pues, té aquestes obligacions que has de complir. Però els deberes, jo parlava, comentava antes en tu, de que has de renunciar a molts moments d'eixos. I a més, si pensem, per exemple, en un càrrec com el meu, que no estic alliberat, jo no estic cotitzant de l'Ajuntament, i així a tot intento complir al màxim en les obligacions de la regidoria que tinc delegat, de medi ambient i transició ecològica, sí. En totes les funcions que té un govern i totes els òrgans que té un govern i que has de complir ahí, no? I a més, pues, per exemple, en este cas, tindre un treball també, a més, que has de compatibilitzar en una vida que has de portar també i que la vida, pues, no para, no?, en tot el que suposa. Entonces sí que he hagut jo molts moments de dubte de si mereixia la pena o no en tot el que te podies perdre, no?
5: Claro.
10: Entonces, i si ha sigut certs moments puntuals en què no. Moment, crec jo, definitiu en donar el pas. L'incendi d'aquest estiu. Jo, l'incendi d'aquest estiu ha sigut un dels pitjors moments de la meva vida, però que m'ha donat com molta força a l'hora de seguir i de intentar redoblar els esforços per a tornar a fer aquest començament de reconstrucció, de posar més el focus en les nostres muntanyes, el nostre medi ambient i com podia jo aportar des d'ahir, no? Jo crec que ha sigut un moment molt definitiu en donar el pas. I és de veres que ja antes de l'incendi era una cosa que tenia bastant clara, parlant en molta gent, però teníem l'estiu per davant i, pues, encara teníem temps i això, però jo crec que ha sigut un dels moments més definitius que dèieu d'haver donat el pas de seguir, perquè penso que tinc que aportar moltíssim, i Esquerra Unida, el partit, ha d'aportar moltíssim en aquesta reconstrucció, en com tractem a les nostres muntanyes i què podem fer per elles des de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, que tenim que reclamar, no? I en molts altres aspectes. També t'he de dir que no serà el mateix una legislatura que una altra, perquè ho ja contant una experiència que li donen els anys. Jo no sóc el mateix quan va començar d'ací, que faríem la primera entrevista, doncs farà 4 anys, justament en el moment que potser anunciàvem no té cedir la data, però anunciàvem això i jo no sóc la mateixa persona. Jo tinc tota aquesta experiència d'haver estat 3 anys i pico en el govern, en com se cuece la política, en tot el que té i el que té.
11: I coses que curtissen, eh?
10: Moltíssim, moltíssim, no te ho pots ni imaginar. Entonces, contestant la teva pregunta, sí, potser serien els diferents moments, jo crec que no n'hi ha un definitiu, però sí que n'hi ha moments claus en que estan dins d'eixa balança.
11: Estic d'acord amb tu en algunes coses i m'agradaria, mira, el teu cas me serveix un poc per tornar a lo mateix, no és la primera volta que ho faig, esta mira per on és una més, per tratar de transmitir-li a la gent que entenga una miqueta com va tot este rotllo, si se'm permet l'expressió així, o la paraula col·loquial, lo de rotllo, no? Com va tot este rotllo de ser regidor o regidora en un municipi de Montlavall i tant en l'oposició, per supòs, sí, que damunt això és agre, i se treballa és agre, tant en l'oposició també és agre, però també és agre, estar en l'equip de govern sempre quan no estigui alliberat. Quins és el matís, la diferència que jo volia ficar,
10: sí.
11: Perquè el que està alliberat, doncs, bueno, passa a ser la seva feina principal i té tot el temps del món per a dedicar-li això, però ahí ve la diferència, el que ha dit Marc Seguera ara. Clar, a veure, una part sí, pot ser culpa del regidor o regidores i l'altra no. Quina part és culpa entre cometes, no és que estiguin culpa, quina part ja se pressuposa o ells saben que té que haver, pues, l'assistència, òbviament, als plens ordinari o extraordinari, l'assistència a comissions i òbviament el treballar ahí. També, bueno, pues, que n'hi ha unes festes patronals o alguns moments especials, però on ja hi sí que teniu culpa tots els regidors i regidores és de no haver volgut canviar algo que jo crec que només passa en esta localitat i que n'hi haurà que canviar-lo. Perquè no pot ser que tant siga els regidors de l'equip de govern o de l'oposició i que tinguin altres feines, que tinguin que anar absolutament a tots, afortunadament n'hi ha molts actes, però els actes són per a la societat, per a la població civil.
10: Sí, sí, sí.
11: Una gent que treballa de dilluns a divendres o de dilluns a dissabte, després va a tot el que pot o més, però com a oci. És que, clar, el cas dels regidors de la Vall no van com a oci, van en teoria com a treball perquè són regidors, igualment que siguin de govern com de l'oposició. I clar, sí, sí, això és un poc també, jo m'imagino que totes aquestes coses les heu valorat de dir, és que ser regidor o regidora a la Vall, vaig a tela per no voler canviar i ser pues porta un fum d'anys. Hi ha broma este tema de que pareix que ho tinga l'obligació de tindre que anar absolutament a tot el que se passa així, des d'un campionat de guinyot a coses majúscules.
10: I la gent, i no tota, perquè això generalitzar mai és bo, però molta gent com que te passa la factura, si no vas, no te vaig veure l'altre dia en tal
11: lloc, com que
10: no
11: se recorda,
10: què. Sí, la gent se recorda i tal, entonces pues has de dir-li, mira, jo sóc una persona, l'única persona del meu grup municipal, jo no m'hi puc partir. I n'hi ha vesprees que n'hi ha dos o tres actes en els que has d'escollir on vas. Això per començar, no? Però tens molta raó en el que dius.
11: Que tu ja saps que si n'hi ha un incendi tens que estar al peu del canó, com vas estar tots els dies
10: sí,
11: i més.
10: Sí.
11: Perquè dices coses, d'això sí que s'espera d'un
10: clar,
11: regidor.
10: Clar,
11: que
10: clar, és on tenim que estar, no?
11: Per a mi, francament, que en un regidor vaig a presenciar una partida de parxís o de xamel o del truc, més seria indiferent, de veres.
10: Que jo entenc que la gent, en els actes que fa, i se valora moltíssim, i jo he estat en l'altre costat, jo com a president del casal Jaume I,
11: sí,
10: agraïa que vinguin els regidors i que estiguin aquí,
11: claro,
10: present,
11: però,
10: i tal, però no me fixava en qui venia o no venia a l'hora de fer, no? Però més enllà d'això, Vicent, que al final és una anècdota i que al final jo és de veres que jo vaig a molts actes amb molt de gust,
11: sí,
10: jo faria...
11: Però vull,
10: sí,
11: jo vull que la gent ho sàpiga.
10: Sí, sí, no, però jo te diria que són anècdotes en el sentit de que jo n'hi ha molts actes que vaig per gust i que segurament quan deixe de ser regidor aniré, seguiré anant, no? Però n'hi ha altres, pues, que implica i se treball. Però el que tu dius, Vicent, juntes de govern, estar dins del govern implica tots els dijous tindré una reunió que te fa també canviar el treball o estar ahí. Junta de portaveus, perquè jo sóc portaveu, només sóc jo del partit, faig les juntes de portaveus, estic pendent dels plenos, de preparar-me les mocions en els plenos que han d'haver, totes les comissions informatives lo mateix, no? I inicia gestió del govern. Però és que a més en la situació en la que en este cas Esquerra Unida ha tingut que estar estos anys, és que només estava jo dins del grup municipal. I això és un tret diferencial, en el sentit que dins, encara que jo he tingut moltíssima gent darrere, que vull que agrair personalment, si vols després parlem d'això, no? Però clar, tu en el dia a dia de l'Ajuntament estàs sol, no tens una persona en què recolzar-te, vull dir, en el d'això, més allà de que jo me porto molt bé els meus companys, però òbviament n'hi ha punts en els que diferim,
11: claro.
10: I claro, però és que també se suma esta situació, Vicent, i que jo no sé que l'únic ha passat per ahir, però que jo era el regidor que fa 12. Jo no sóc necessari per a aquesta majoria absoluta del govern. I això s'ha vist, per exemple, en una cosa que hem parlat així, que jo no me vaig a tallar, perquè ho hem comentat moltes vegades, no és algo que no estigui amagat. Esquerra Unida, quan entra el govern en esta legislatura, l'únic que demana és més personal en el Departament de Medi Ambient, perquè sabien que feia falta per fer una millor feina dins de la regidoria, i que tenia un tapó impressionant en tots els temes que podien fer perquè no n'hi havia personal a dia d'avui. I se van a tornar a cobrir ara les dues places d'oficial de jardineria, per sort, i ha tardat i estem a final de legislatura, però a dia d'avui el número 1, que era el tècnic de medi ambient que feia falta sí o sí com a primera puesto que n'havia que cobrir, i el segon en un altre educador ambiental, no s'han cobert, Vicent, i era l'única condició que havia portat Esquerra Unida per entrar dins d'este govern.
11: Sí, no, de més ho ha dit sempre.
10: I ho hem dit sempre, sí, votem en contra de la RPT justament per això. Mm-hmm. Entonces, claro, en aquesta situació, en un regidor, vull dir, és complicat, i ha sigut molt complicat, però al final, pues, te vas curtint, vas agarrar experiència, vas traent ixa manera de fer també, no? I vas traent les coses conforme pots, perquè per sort tinc un molt bon equip també dins de medi ambient que s'agraeix moltíssim dins d'ahir en tota l'experiència que tenen, no? Entonces, això òbviament se junta, pues, com diem, en tota la faena, tot el dia a dia que té ser un regidor, i això és vegades que arribes caps de setmana que no descanses, que descanses menys que entre setmana, no? I n'hi ha moments, com dic, que te perds en la família, en els amics, en la parella, que no pots dedicar-li el que una persona li ha de dedicar a aquest tipus de situacions de la vida.
11: Què li ha dit, Marc Seguer a Esquerra Unida? O sigui, li ha dit, jo vull ser el vostre candidat per tot això.
10: Lo primer que Marc li ha dit a la gent d'Esquerra Unida és gràcies. Gràcies per estos anys, perquè jo he estat soles en l'Ajuntament, però no he estat soles quan hi ha de la porta de l'Ajuntament. Un grup del Consell Polític, que ens reunim totes les setmanes, que està en David, està en Charo, està Jorge Castelló, està Borja, està Lourdes Ortiz, que té molta gent la coneix, Lola Fas, sí. Rafa Martínez, que s'ha incorporat fa poc. Tots ells formen part d'aquest Consell Polític, que dia a dia anem parlant d'aquests temes que anem de l'Ajuntament, no? I anem consultant altra gent històrica, com Rafa Orenga, per exemple, com Olimpia Aznar, com Juan Campos, que ha estat ahir, no? I tota la militància que ha hagut darrere. Gent com Carmen García, per exemple, en l'apreci que li tinc, que si no està en el Consell Polític, estem en el grup de comunicació a tope, intentant traure tot el que anem fent en el dia a dia i les nostres opinions polítiques, pues tots ells, la veritat, sense posar uns altres un després, m'han ajudat moltíssim en estos 3 anys i pico, esta legislatura que anem a acabar, i només tinc paraules d'agraïment. El per què seguir? Pues, en primer lloc, perquè pense que la feina està inacabada, en aquest sentit del projecte, en este cas, de medi ambient està inacabat, i aquelles polítiques que ens caracteritzen a Esquerra Unida, que jo sempre dic que Esquerra Unida és un partit molt previsible. Vull dir, la gent sap que pensem de serveis públics, sap que pensem de la sanitat, sap que pensem de la vivenda, de l'educació, del medi ambient, són molt previsibles. Però la situació en què els ciutadans de la Vall ens han deixat aquestes últimes eleccions, pues fan que no tinguem aquesta capacitat d'influir en les polítiques del govern tant com voldríem. Entonces, en aquesta força, en aquesta il·lusió de recuperar aquesta posició decisòria també que tenia el partit d'Esquerra Unida, me presente per recuperar-la, per deixar-la en aquesta força que ha tingut Esquerra Unida sempre i que mereixen les nostres polítiques.
11: Abans que això se'm passi, Marc, si tinguéssiu aquesta capacitat d'influir més, quines coses, quines qüestions o es reprendrien o se ficarien damunt de la taula per a per a què estiguin, per a començar-les? Alguna d'elles, eh?
10: La llista és molt gran, jo crec, sí, que hem parlat així, per exemple... Sí. Del el botànic Cabanilles, que és un tema que està parat i que pensem que nosaltres n'hauria que haver-se fet més ràpid. Una altra cosa que insistim és el tema del personal dels serveis públics, per exemple, doncs el tema de jardiners. No pot ser que haguem ampliat moltíssimes zones verdes, ara tenim més que mai i tenim menys jardiners. Com anem a fer aquest manteniment?
11: Yeah.
10: I és un tema que deixin. O un altre, per exemple, doncs els serveis públics. Doncs jo penso que hi ha coses com l'aigua, que s'ha acabat el contracte i s'ha prorrogat, o, per exemple, una cosa que hi serà molt grossa l'any que ve, que s'acaba el contracte després de 25 anys de la gestió de residus de la vall. Què anem a fer ahí? Entonces, des de l'opció d'Esquerra Unida, i la gent sap el que apostem i tenim l'experiència, no? Com per exemple en Suma, que va fer el meu company Ernesto Gala, sí. També una de les persones sí. En les que també m'he recolzat estos anys, no? I que demostra, per exemple, dos persones que van entrar en Suma, una d'elles d'inserció social, una altra derivada de serveis socials, segueixen treballant avui dia, en este cas en Fobasa, segueixen treballant, però des d'aquesta època pues, seguien treballar en este cas en l'empresa de neteja viària i gestió de residus.
11: Jo no sé el que està passant ara, la veritat és que ho desconec, però sé que la gent està queixant-se de que el poble, la vall, ui per ui, net no està. En fi, suposo que aquest tipus de qüestions també
10: sí, per això entre
11: pues, tenen en cartera, no?
10: un contracte que té 25 anys de, no? Fa 25 anys no gestionem els residus com ho fem ara i la llei de contractes t'impedís canviar-lo, entonces pues, n'hi haurà que és un meló molt gros de cara a la legislatura que ve, com tenim que fer aquesta nova gestió de residus de la vall d'Uixó.
11: Una cosa, saps també a moda de curiositat, tot i que és cert que no va ser Esquerra Unida qui se va pronunciar al respecte, però sí que va haver gent que va nomenar Esquerra Unida. Te pregunto perquè tu sabràs que fa... La veritat és que el temps exacte no sabria dir-lo jo ara, però vaig a dir un any per dir algo. Fa aproximadament un any i tal, Podem de la Vall havia dit que assegurava que les properes eleccions en la Vall no concorririen junta Esquerra Unida. Jo no sé si a partir d'ahí hau xerrat alguna volta, si la cosa està clara, si és un desig també que compartiu de dir, mira, nosaltres tampoc... Puc preguntar-te per aquesta qüestió?
10: Ja que eres clar.
11: Candidat oficial, ja.
10: No, pots preguntar-me i, a més, l'opció de l'assemblea, i de fet és una cosa que se va parlar no en aquesta assemblea, sinó l'anterior, farà més de 2 setmanes, és anar en solitari en aquestes eleccions. El nom que apareixerà en la babereta és Esquerra Unida de la Vall d'Uixó, la que hem sigut sempre, i te tinc que dir, Vicent, jo sóc ferm defensor de la unitat, vull dir, de que al final el sistema electoral t'acaba penalitzant sobretot aquells pues, més xicotets, sí. Aquells que la gent d'ont ens perjudica més, i entonces en aquest sentit fa falta aquesta unitat, jo crec que sempre pense que és positiva. Ara bé, no qualsevol cos, no? I no en qualsevol persona, i en aquest sentit nosaltres des de que vam rebre aquesta carta i ells ho van anunciar, perquè això bé, nosaltres, Vicent, mos enterem per tu de que se dona esta situació.
11: Mira, ara recorde, és quan sí. Tota la problemàtica, si no recorde mal, de lo del llar, no?
10: De la llar, Sagrada Família. Exacte. Ells van enviar les mitjans de comunicació, sí. Suposo, la mateixa carta que ens enviaven a nosaltres.
11: Sí, com una nota oficial, sí.
10: Però a nosaltres ens deixen la carta en la bústia de la seu, uh-huh. I clar, allí cap de setmana no va ningú a la seu d'Esquerra Unida.
11: No havia cursat el recibo, per dir-lo d'alguna
10: Entonces,
11: manera.
10: Entonces, el dilluns, tu traus la notícia i nosaltres ho diem. A nosaltres no ens han dit res. Però clar, teníem la carta en la bústia d'Esquerra Unida i el dimarts en el Consell Polític vam veure que l'havíem rebut, no? Jo crec que és important en política també les formes entre companys, no? I la manera de fer. I tot i que la unitat sempre és desitjable, en este cas no se donen les condicions per a que n'hi hagi la unitat i en este cas Esquerra Unida anirà en solitari a les properes eleccions, com ho ha fet sempre, no? I tindrem
12: Molta gent disposada a formar part d'aquesta candidatura, sense dubte, gent que mos tirarà una mà, que ara que s'aproximarà pues, hi ha més càrrega de faena per totes i tots, i no dubte que la gent que ha estat ahir estarà donant aquest suport.
11: Pues estem xerrant en Mercè Guèria, candidat de forma oficial per Esquerra Unida a les eleccions municipals del maig del 2027 en la Vall, en este penúltim dia del mes de setembre, en este dimarts on, per cert, esta esprà tindrà lloc la festa d'inici del curs de la formació permanent d'adults Jordi de Sant Jordi. Aprofite este acte, aquesta qüestió que porta l'agenda, per a preguntar-te també per este apartat, perquè en tu em parla moltes voltes sobrement de medi ambient, d'agricultura, que hem de parlar dels serveis públics, del tema de la neteja, etc. I la cultura, que també va ser una de les regidories que ho portat en estos des del 2015 fins ara, en concret va ser David Lluc.
12: No, va ser David Lluc en la primera legislatura.
11: En la primera legislatura.
12: Després va agarrar Maria Cruces.
11: Exacte.
12: I era portada Jorge.
11: Sí. Però és que René va estar 4 anys en el tema, sí, de la cultura i tal. Suposa que de totes aquestes qüestions de la part cultural, i que com abans nomenàvem, no? la de molts actes que n'hi havia en la Vall i tal, m'imagino que a partir d'ara serà el moment de treballar tots aquests apartats editorials, cultura, sí, sí, inclosa, no, Marc?
12: Sí, sí, la cultura, diu, és un dels trets fonamentals que té esta ciutat, un dels eixos vertebradors, que posen en valor, no? La nostra ciutat també, en les nostres, dins dels límits de la edició i fora també. Per exemple, este cap de setmana teníem el Festival Internacional de Folklore que organitzava, sí, l'Arcude, espectacular, cada vegada més gent, cada vegada anar creixent, no? en la qualitat que se va veient i com s'ho van treballant i que porta, no, el nom de la Vall d'Uixó fora de les nostres fronteres. Jo crec que és important la Vall internament, importantíssim tratar de la millor manera possible i que siguin els principals protagonistes a la gent de la Vall quan fem cultura, que jo penso que això és una de les coses que n'hi ha que tindre molt en compte, de tindre en compte a aquests grups que treballen a la Vall, que fan cultura a la Vall, que fan art en la Vall, i tindre-los en compte com a primera opció sempre a l'hora de la cultura, i després importar, vull dir, aquella cultura també per a completar allò que no tenim, no? I portar noves experiències a la gent, i també exportar aquesta cultura, no? I facilitar aquesta exportació de la cultura i mostrar el que fem a la Vall dins de les nostres fronteres, i òbviament serà un dels eixos principals de tots els que anirem, pues, parlant durant aquests mesos, perquè ara ve l'època de fer propostes, però ja te dic jo, Vicent, que moltes d'elles a la gent li sonarà de lo que penses que no hi ha, perquè com dic, són previsibles, sempre hem estat defensant la vida, una millor vida, un planeta més verd, una cultura de qualitat, uns serveis socials de qualitat, uns serveis públics de qualitat, i això ho portem al final, com dir-ho, no som familiar, però ho portem en la sang, no? I és una cosa que transmet, i que les nostres polítiques no van variant depenent de com bufa el vent. Són sempre les mateixes i sempre defensarem les mateixes des de l'època en què tot això va començar, perquè venen històrics a les assemblees, no? I seguim estant en aquesta sintonia en la que ells estaven fa uns anys i defensant lo mateix.
11: Pues tindrem temps a partir de comentar totes aquestes qüestions i en clau política, i òbviament Marc Seguer, un altre nom que passa a estar confirmat de manera oficial en clau política per a les eleccions municipals de l'any que ve, del 2027. Marta, agraeix moltíssim que en este dia en el que heu fet oficial este anunci, que hagués estat en la SER, que hagués estat en la ràdio, contar-nos que vaig a bé, i a partir d'ara, pues això, pas a pas, demà teniu ple per cert, el ple,
12: sí,
11: corresponent,
12: sí, sí, per això, a seguir la faena, sí.
11: Gràcies i que vaig a bé, bon dia.
12: Molt bon dia, Vicent.
4: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
8: Barri a barri torna a la Vall d'Uixó. Per tercer any consecutiu, la regidoria de dinamització de barris és al carrer per escoltar els veïns i recollir les seues propostes i millores. 10 punts i 20 dates per participar. Comencem dilluns 21 a les 10:30 al barri Carmadall. Barri a barri, la teua veu compta. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
13: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parques...

0: Continuem en este dimarts 29 de setembre del 2026, un dia en el que ara volíem parlar de salut, volíem parlar de vacunacions, d'aquesta campanya que arriba ja de vacunació als nostres centres de salut, però no va ser possible avui per falta de temps. I dic per falta de temps perquè ja sabem que esta segona part del viatge radiofònic en la SER, així en Ràdio La Vall d'Uixó, ens porta fins les 2 de la vesprada, però avui per circumstàncies de la programació els companys de Madrid, els companys de Cadena, sol·liciten ja a la 1:30 que tindré el protagonisme per a abordar altra sèrie de qüestions de l'actualitat. L'actualitat mana, no?, com se sol dir en la ràdio. Així que, per tant, tenim avui menys temps disponible i el que farem serà per aquest espai de salut a prop, que siga demà quan puga vindre així el doctor Jesús García i l'equip que porte per a parlar-nos del tema de les vacunacions que està ahí ja al caure. Recordem que demà és l'últim dia de mes, per tant, plen ordinari també en l'Ajuntament de la Vall, i que el dijous ja entrem en el mes número 10 de l'any. Per tant, serà una informació que donarem demà i ara l'espera de que a la 1:30 els companys de Madrid, els companys de Cadena, ens apropen a altres qüestions que porta l'actualitat d'este penúltim dia del mes de setembre, un dia en el que en la Vall, ja saben, ha hagut també ese minut de silenci com a repulsa del darrer assassinat masclista d'aquesta dona de Benidorm, i ja l'altre dia en aquestes concentracions que organitza l'Associació de Dones Clara Campoamor cada dijous de mes, Irene Peirach ja ens parlava d'unes xifres que eren tremendes, pues malauradament unes xifres que continuen augmentant, com podem veure i com avui mateixa hem conegut amb aquestes concentracions per tot arreu. S'han fet en els ajuntaments, en l'Ajuntament de la Vall, s'ha fet també en les portes de la Diputació Provincial de Castelló, etc. I altres qüestions que aborda que porta l'actualitat és el tema de l'oratge, que igual està assolellat, que després se nubola, i unes previsions, unes alertes almenys, que han seguit anunciant alerta groga, alerta taronja. De fet, ui, l'alerta taronja se mantenia per esta zona, i això és el que ha portat al municipi de Nules a suspendre totes les activitats que tenia previstes en el dia d'avui per a celebrar la festivitat de Sant Miquel, patró de la policia. Nules diu que en ares de la previsió i com estava aquesta alerta, que avui quedava suspès tot i que ja se buscarà una nova data, possiblement en passar les festes patronals d'octubre. Això porta l'actualitat del dia juntament amb altres coses. En clau política, ja saben que hem tingut abans a Marc Seguer, designat ja com a candidat oficial d'Esquerra Unida de la Vall per a les eleccions municipals de maig del 2027, i que també hem tingut en clau política i se denuncia o aquestes reivindicacions del portaveu del PSPB en la Vall, Jorge García, sobre el tema de les retallades de la Generalitat en qüestions de inversions industrials en els polígons, coses que se recuperen quan s'ha tornat a parlar dels pressupostos, i que òbviament també serà un dels continguts que abordarem en l'hora 14. Dimarts 29 de setembre del 2026. Continuem.
1: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Barri a barri torna a la Vall d'Uixó. Per tercer any consecutiu, la regidoria de dinamització de barris és al carrer per escoltar els veïns i recollir les seues propostes i millores. 10 punts i 20 dates per participar. Comencem dilluns 21 a les 18:30 al barri Carmadall. Barri a barri, la teua veu compta. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
2: Todos sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5, en Vall d'Uixó. Pide ya tu cita previa.

0: Valencia en el 964-690136 y revisa tu audición.
1: Fonteta de la plaça de Sant Vicent. Fins a 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. Però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del Centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per dos monstres marins, dos tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals i fent una paràbola que hi ha s'augment a la basseta. Encara s'hi podien veure les pedres on es recolzaven els càntirs per omplir-los. Hi ha també una forca gravada que no és del dimoni, sinó de Neptú, el déu del mar.
2: Alcalá de Xivert celebra la 12a edició de la Fira de la Tomata de Penjar els dies 10 i 11 d'octubre. L'ocasió perfecta, el casc històric, pujar al campanar més alt de la província i adquirir productes de proximitat. I, per supost, degustar i comprar la tomata de penjar d'Alcalá de Xivert, reconeguda per la seva qualitat. I, a més, visites guiades, cates, show cookings i jornades gastronòmiques de la tomata de penjar als restaurants d'Alcalá i Alcossebre tot el mes d'octubre. Trobaràs més informació al web alcaladexivert.es. Fira de la tomata de penjar d'Alcalá de Xivert. T'esperem.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
4: A la Vall d'Uixó, la Universitat Popular és molt més que cursos. Més de 40 activitats i més de 1.250 persones compartint aprenentatges, experiències i moments. Un espai de trobada, convivència i participació entre persones de totes les edats i cultures. Universitat Popular de la Vall d'Uixó. Aprendre junts és viure millor. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
0: Hoy por hoy, de la tardor.

0: Carlas Francino.
1: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
2: Radio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
3: Fonteta de la plaça de Sant Vicent. Fins a 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant, adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per dos monstres marins, dos tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals, i fent una paràbola que hi ha s'augment a la basseta. Encara s'hi podien veure les pedres on es recolzaven els càntirs per omplir-los. Hi ha també una forca gravada que no és del dimoni, sinó de Neptú, el déu del mar.
4: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
5: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de La Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
6: Láser, el sonido de la vida.
0: La Ventana, con Carlas Francisco.